0: base d'això, el Ministeri de Drets Socials estima que transferirà 954 milions d'euros més al 954 milions d'euros més al govern valencià entre 2026 i 2027. I en quant a l'oratge, la comunitat tindrà avui cel poc nuvolós. L'Agència Estatal de Meteorologia, això sí, preveu un descens de les temperatures màximes de 29 a Alacant, 32 graus a Castelló i 30 a València.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Da igual donde estés.
3: Da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección,
5: todos estamos en el mismo sitio.
6: En la misma jugada.
7: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
8: Cuando todo eso llega.
7: Entonces sí. Entonces somos uno.
9: Somos uno.
10: Somos uno.
11: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. El govern valencià està ultimant diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes des de la comunitat valenciana al poble veneçolà després del doble terratrèmol. Ho acaba d'anunciar el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
1: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
0: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja 6 persones acusades de furtar en vivendes. Els agents, després del registre, s'han recuperat nombrosos objectes, com ara joies, dispositius electrònics i altres efectes de valor. Alguns d'ells han sigut retornats als seus propietaris i víctimes. La investigació segueix oberta. També la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 20 anys com a presumpte autor d'almenys 13 delictes contra el patrimoni comesos mitjançant el mètode del caixer avariat, una modalitat delictiva dirigida contra persones majors quan fan operacions de retirada d'efectiu en caixers automàtics. Hauria actuat en diferents localitats de les províncies de València i Alacant, com ara el Puig, Tavernes de la Valldigna, Sacs o Benifaió. I l'Ajuntament de Gandia destinarà 11 milions d'euros fins a 2035 en actuacions de millora d'infraestructures hídriques i prevenció d'inundacions. Es construirà un nou tanc de tempestes a la zona nord de la platja i es posarà en marxa a principis de l'any que ve un sistema d'alerta primerenca. I una xifra, 39 unitats de conductes addictives de la Conselleria de Sanitat van atendre l'any 2025 a 39.400 persones. L'alcohol continua sent la substància que genera un major nombre de tractaments.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno con Jessica Cánova.

0: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Más de Uno, Safor by Digna, en este viernes 26 de junio. Estamos dejando ya casi atrás el mes de junio. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿No les parece? Es una barbaridad de lo rápido, como decíamos, que pasa el tiempo. Así que, carpe diem, disfrutemos del momento, del aquí y del ahora, para que no se nos escape, ¿eh? Bueno, pues aquí vamos a estar una horita y media de programa. Para mí, Jessica Cánovas, como siempre les digo, un placer acompañarles en este ratito que se nos pasa volando por los diferentes contenidos que les preparamos. Pero como les estábamos comentando hace nada, vamos a dejar un poquito de lado los problemas en este viernes para disfrutar de un fin de semana que estamos seguros que va a ser maravilloso, porque como saben, en la comarca de la Safor, cuando llega el verano, nos vamos de fiestas patronales y además también nos vamos a multitud de actividades culturales que programan los diferentes municipios. Por ejemplo, en Oliva, vamos a recordar, porque ya lo anunciábamos la semana pasada, se va a celebrar este domingo esa tradicional matinal motera que trae novedades como el tardeo que tendrá lugar el sábado por la tarde en el Parque de l'Estació. Esta es una de las actividades que se han programado para este fin de semana, entre muchas otras también que les hemos ido comentando a lo largo de esta semana en los diferentes programas que hemos llevado a cabo. Como les decíamos, hoy queremos que sea un programa fresquito, pero también para abordar cuestiones importantes que pasan por los incendios. Nos vamos a acercar hasta Oliva para hablar con el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, con Enrique Parra, para hacer un repaso por las actuaciones en cuanto a prevención de incendios forestales que se están llevando a cabo en el municipio, y más ahora que están siendo noticia, ¿verdad?, los diferentes incendios que están afectando a nivel nacional. Es importante recordar lo que aquí en la Safor también se está llevando a cabo, y sobre todo también la concienciación humana para mantener esos espacios, ¿no?, también limpios, ¿no?, para prevenir este tipo de incendios que cuando llegan afectan y mucho a nuestras zonas de campo, pero que también afectan a muchos espacios efectivamente urbanizables, y muchas personas se ven afectadas por este tipo de situaciones. Por otro lado, también vamos a acercarnos hasta la Asociación Española contra el Cáncer de Gandía, porque como cada año por estas fechas solemos hacer un repaso de cómo se ha vivido este año en cuanto también al desarrollo de los talleres que están llevando a cabo, también talleres informativos clave, sobre todo ahora también hablamos de la prevención del sol. Vamos a abordarlo con la presidenta, con Evelyn, entre muchas otras cuestiones. Además, también tenemos que hablarles de ese reto solidario que tiene que ver con el Club de Remo Gandía, que normalmente se pone en marcha cada año por estas fechas para recaudar fondos, lo más importante, para destinarlos a la investigación. Todo esto es lo que les hemos preparado a lo largo de esta horita y media de programa. Pero antes de adentrarnos en materia, vamos a conocer cuál es la predicción meteorológica que, como siempre, les ofrecemos de la mano de Borja Ópticos. Vamos a tener cielos despejados, tendiendo a intervalos nubosos a lo largo de este viernes, pero la probabilidad es del 0%. Podremos alcanzar máximas de 30, mínimas de 21, y el viento soplará del este con rachas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Tanto para el sábado como el domingo nos acompañarán los intervalos nubosos, tendiendo a cielos despejados. Eso sí, se mantiene ese 0% de probabilidad de precipitaciones. Podremos alcanzar los 30 grados de máxima, los 20-21 de mínima, y el viento soplará del noreste al este con rachas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Es una información que, como siempre, les ofrecemos de la mano de Borja Ópticos, y ahora sí que ya nos vamos a adentrar ya en materia.
1: Esta ha sido la información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
2: ¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía? MiyoSmart es el tratamiento infantil en las gafas que ayuda a controlar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia. En Borja Ópticos somos especialistas en gestión de miopía. Estamos en San Francés de Borja 57, en Gandía, también en Ontinyent y Albaida.
1: Más de uno, con Jessica Cánovas.
2: Del 18 de juny al 2 de juliol, l'Alqueria de la Contesa en festes. Viu la tradició, la música i la germanor en honor als nostres patrons. Sant Pere i Sant Pau, la Mare de Déu del Carme, el Crist de l'Empar, la Divina Aurora i Sant Lluís de Gonzaga ens esperen. I recordo, divertiste amb respecte per un poble lliure d'agressions. Un missatge de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Contesa. En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
3: Diseña tu propio futuro. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy te dará los conocimientos y herramientas para hacer del diseño tu profesión. Te ofrecemos los estudios de grados y ciclos en gráfico, moda, interiorismo, ilustración, producto, fotografía y animación. Puedes inscribirte online a las pruebas de acceso. Más información a easdalcoy.es.
4: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
5: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
6: De costas y más.
5: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
6: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
7: Tus juegos de azar y tus décimos para el sorteo extraordinario de vacaciones ya los tienes disponibles en la Administración de Loterías número 4 de Gandía. Estamos en la Avenida Marqués de Campo 2, frente al Colegio Escuela Espías. Contacta con nosotros llamando o por WhatsApp al 682-856-412. Empieza el verano con 20 millones de ilusiones con la Administración de Loterías número 4 de Gandía.
8: Más de uno. Con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda. Con Jessica Cánovas.
9: Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Vallina. Nos vamos a desplazar hasta arriba para hablar con el concejal de Medio Ambiente y Agricultura, con Enrique Parra. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
10: Gracias a vosotros por donarme veu.
9: Sens dubte, siempre parlar amb tu y té a veure també, com dèiem, amb Medio Ambiente, amb Agricultura, amb polígons, però sobretot podríem parlar amb tu avui de que té a veure amb medi ambient i agricultura, en primer lloc, que està sent en notícia pues, tot aquest desplegament que està tinguent el lloc per a la prevenció d'incendis amb l'arribada d'aquestes altes temperatures que estem patint també aquí a la comarca de la Safor, i pensant que era bon moment per a recordar pues, tot aquest exercici que des de l'Ajuntament d'Oliva s'ha treballat, no?, al llarg d'aquest any amb aquestes falses perimetrals que volíem recordar amb tu, que és per a la prevenció d'aquest tipus d'incendis.
10: Sí, bueno, des de l'Ajuntament d'Oliva portem més d'un any ja, un any llarg, habilitant falses perimetrals per a evitar que els incendis puguin arribar a les cases. Ho fem en tot allà que hi ha edificacions o urbanitzacions que estan prop o dins inclús de la massa forestal, per a que, o sigui, es produeix un gran incendi que no puga arribar a les vivendes.
9: Sí, són unes faixes perimetrals que entenem que són clau, com tu deies, per a que no arriben a aquestes cases que també són les principals afectades, no? Més enllà també del camp, totes aquelles cases que estan als muntanyats. Però estem parlant d'unes faixes perimetrals on tu deies que s'ha treballat ja, que pots treballar ja no un any, sinó vora dos anys, no? I que sobretot també tenen com a objectiu previndre aquests incendis també en la zona del muntanyat, no? Del municipi d'Oliva.
10: Sí, clar. A part d'això, també estem fent faixes perimetrals i tenim programades unes faixes, per exemple, en el Carritxar. Ja ens han aprovat una subvenció de 15.000 euros per a poder habilitar una faixa perimetral al voltant del camí d'accés al Carritxar. I després tenim programat fer una faixa perimetral també dins de la massa forestal del Carritxar, junt amb l'Ajuntament de Pego, que també té previst fer-ne una altra també en la zona del Carritxar. A veure, sabem que els grans incendis són cíclics, ja ho he dit més voltes. Els grans incendis es produeixen cada 10 anys. Nosaltres, l'últim gran incendi va ser a finals dels anys 80, que on es va produir un foc en el Carritxar i es va cremar una extensió de terreno igual a tota l'extensió que tenim posats en el Carme d'Oliva. Va ser l'últim gran incendi. És a dir, que estem en temps de descompte. Som conscients de que va haver un altre gran incendi. No ho posem en dubte. I, a més, degut a tots aquests últims anys de sequia, si el desplaces a la muntanya, veus que està ple de pins que han caigut perquè s'han secat. I això és combustible que si s'encén no podrem parar-ho. Bueno, què és el que estem fent? Pues estem intentant minimitzar que pugui haver un gran incendi. Si és un incendi que va produir-se, però que no siga un incendi de les proporcions que va ser l'últim. Si haguem continuat el que nosaltres estem fent ara de fa quasi dos anys, si això s'havia fet abans i haguem tingut un manteniment de totes aquestes faixes perimetrals i haguem tingut una constància de que va haver un gran incendi i haguem fet perquè no n'hi haga aquest gran incendi, pues no tindríem la muntanya en l'estat en què tenim. Perquè jo sóc conscient, perquè jo sóc amant de la natura i em desplace prou voltes a la muntanya i veig com està la vegetació i la gent ha de ser conscient de que un dia de molta calor tu te'n vas al transcenderisme per a la muntanya, si s'encén la muntanya no tens escapatòria. I tenim que ser conscients d'això, tenim que tots els que siguin amants de la muntanya tenim que ser conscients de lo que tenim entre mans. I nosaltres, aquest ajuntament, és conscient de que tenim que fer alguna cosa. I és el que estem fent.
9: Sí. Enrique, has començat en la zona del Carritxar i també en aquest sentit volíem parlar de la finalització d'aquestes primeres actuacions de renaturalització que hi ha hagut a l'espai de l'antic campament municipal del Carrillat, no? Del Carritxar, que està situat al vell mig de la serra de Mostalla. Què han suposat aquestes actuacions?
10: Pues, a veure, tu ho has dit bé, la serra de Mostalla. Pues, bueno, teníem un edifici, era un càmping, era municipal, i per unes normes que posaven imposar, aquest Carritxar va caure en desús, perquè era un perill públic. què vam fer? Pues es va abandonar i al final la gent ho va expoliar tot, es van endur les portes, es van endur la instal·lació de la piscina, van trencar el que no es podien endur. En fi, teníem un cadàver enmig de la serra. I què és el que hem fet nosaltres? Pues bueno, hem convertit aquest cadàver en una zona més de la muntanya. Ho hem convertit en un espai natural. Com? Pues bueno, teníem el que eren els seus, això s'ha enderrocat, ens hem emportat els enderrocs i hem construït una base per amfibis. I pareix que sigui mentida, però que puguin haver amfibis allà en plena serra, sí, està, ja està, ja està, les bassetes que hem fet per a aquests animalets ja estan plenes de cullerots. És que és fortíssim, però bueno, continuem. La piscina que n'hi havia en el Carritxar l'hem omplida de terra i hem plantat plantes, plantes de muntanya. Hem fet en el que eren els vestuaris també, ho hem enderrocat tot i s'ha renaturalitzat, és a dir, que ha desaparegut tot això, llosa de formigó, i també en els torraors, en les barbacoes que n'hi haven allí, ho hem enderrocat tot també i hem creat una altra base per amfibis. Bueno, jo no, avui en recepció no les obres del Carritxar, és a dir, que les obres ja s'han acabat, unes obres per valor de 140.000 euros. És una subvenció i bueno, pues, tenim un espai més natural dins del Carritxar, dins del que era l'antic Carritxar. Què és el que anem a fer ahir? Ahir hi ha com una llosa de formigó, com si fos un camp de futbol de gran. Doncs pues, bueno, ara llevarem tota la brossalla i tota la vegetació que hi ha al voltant d'aquest espai perquè en cas d'incendi ja farem cartelleria perquè orientar a la gent que sàpiga que ahir es pot refugiar perquè ahir no poden arribar les flames en cas d'incendi i fer una pista d'aterratge d'helicòpters per a poder evacuar la gent que se l'hagi refugiat allí. És una idea d'este regidor. Jo ja ho he comentat en els bombers, tenim que anar a veure. Sí, és un espai molt gran i jo crec que ahir no pot arribar al foc, però bueno, això és una idea. Seria una illa de refugi dins de la serra. Però s'ha mal pensat. Després tenim també una perforació que estem habilitant-la perquè també ho vam forçar tot, ho vam espoliar tot i pues, ja no tenim el servei d'abastiment d'aigua al Carritxar, encara està viu. Tenim un atzuc a la part de dalt del Carritxar que tenim que veure com està perquè seria un bon reservori d'aigua per a poder apagar possibles focs. Hem desmuntat tota la tuberia de la perforació i ara anem a veure, esta setmana es quedarà ja muntat la bomba en els tubos arreglats per a que pugui funcionar. Entonces, si aquesta perforació podem traure aigua i podem alimentar a volta la llum del Carritxar, els bombers tindran un punt d'aigua per a poder apagar focs. No està mal la idea també. És a dir, que és el que estem fent. Estem intentant, bueno, ja ho hem fet, hem renaturalitzat un cadàver i l'hem convertit en un espai més de la serra.
9: Sí, de fet, el que tu has comentat també amb aquest projecte, no? Que és un projecte que també tira entorn, no? Aquesta prevenció d'incendis en aquesta següent fase també comentaves, Enrique, que este previst desenvolupar treballs de faixa perimetral, no? També dos faixes al voltant de l'antic campament més enllà d'eixa zona, no? Sí, per a poder aterrar helicòpters, no? Per a poder abastir en aquest cas aquelles persones que puguen resultar afectades. Més enllà d'això, Enrique, també cal destacar que des de l'Ajuntament pues estan duent a terme millores ambientals, no? I de prevenció d'incendis a Santa Anna a través de tallers d'ocupació. Veiem també que el focus, no?, de tot el govern municipal va enfocar també en aquesta línia.
10: Sí, el taller d'ocupació està actuant també a la Carritxà. Van a ser ells, és que llevaran tota la brossalla del voltant de la pista d'aterratge. És a dir, que també en el campament, l'antic campament, teníem un magasin prou gran, pues, jo crec que aquest magasin tindrà més de 200 metres d'edificació i anem a rehabilitar-lo perquè les persones dels tallers forestals que puguen anar a Carritxar puguen deixar les seves pertenències o tenen els seus ferraments allí tancats en aquest magasin, perquè també ens han portat una porta de... I perquè no s'han pogut endur les portes d'accés, que són enormes, són de ferro. Però que és trist veure la gent, lo incívica i lo... En fi, no n'hi ha paraules, però que és que... I van allí a passar el dia i es deixen la basura allí. Aquestes persones són... En fi, no vull dir noms, però és per plorar. Sí. Anaves allí a Carritxar i era per poder de plorar. I entonces això és el que volem, això és el que vol la gent, que faci l'Ajuntament, que habilite un espai perquè tu vagis a poder anar allí a passar el dia amb la teva família, que vagis allí, passes el dia i el deixes la brutera que has produït, que has generat tu allí, perquè se l'enduga i perquè se l'enduguen els operaris municipals. És això el que volem. És que és trist que la gent pugui pensar així, no? Com jo pagui els meus impostos, doncs l'Ajuntament està obligat a això, a allò, tot són obligacions. Tot són obligacions, però nosaltres no en tenim cap. I és trist voler això. Bueno, jo és que arriba un moment que em desbarat quan parlo de tot això.
9: No, perquè des de l'Ajuntament, no?, se posa tota l'estima, no?, per poder recuperar aquests espais i també depèn de la ciutadania de mantindre-los. És que és la ciutadania, no?, la principal responsable també de fer un ús adequat, sobretot de la natura, no? I moltes vegades aquests incendis, no?, dels que estem parlant, provenen de totes les deixalles que trobem als camps, també, Enrique.
10: Sí, claro. Sí, perquè és que jo és que no m'explico com pot ser que la gent sigui tan inconscient de lo que fa. Perquè allí en el Carritxar està ple de llocs on s'han fet focs. Hi ha restes de foc dels tot arreu del Carritxar, i tu dius, com pot ser? I mires, alces la vista i dius, pot ser que m'hagin fet un foc així? Però si és que totalment inconscients. Està ple de llocs on han fet foc. Per torrar-se xulles o el que sigui, no ho sé, però han fet focs. I tu dius, això és possible? O sí, és possible. I la mostra està allí. Encara es pot veure. Estic dit? I després s'encén la muntanya i diu, ei, mira, s'encés la muntanya. Ei, però si l'has encès a tu, la encesa entre tots.
9: Sí, sí, aquesta és la part clau i penso que la reflexió que també tenim que fer nosaltres com a ciutadania a l'hora de fer ús d'aquests espais naturals, no? De fer sobretot un ús correcte, de replegar aquestes deixalles, de mantindre l'honest, no?, tal qual com ens ho trobem, per previndre aquest tipus de situacions que, com dèiem, moltes vegades venen de la mà de les persones. Per tant, la conscienciació pensem també que és clau més enllà de totes les mesures, no?, que esteu prenent amb aquestes faixes perimetrals, no?, per protegir les cases, o amb aquestes faixes també perimetrals per prevenir que els incendis arriben al nucli central. Per tant, pensem que aquesta conscienciació la fem extensiva aquí als micròfons d'Onda Cero de Gandia, per a que la gent prenga consciència de que més enllà de tots els treballs que es fan a nivell municipal, nosaltres també tenim que sumar. També m'agradaria parlar amb tu, Enrique, perquè des de la regidoria també d'Agricultura i Medi Ambient esteu portant a terme diferents cursets, sobretot aquest últim, no?, que ha tingut fa uns dies sobre el cultiu i poda de l'alvocat, no?, també des del consistori, des de la teua regidoria, veiem també com se volen desenvolupar aquest tipus d'iniciatives, no?, sobretot per mantindre les tradicions al camp i amb el producte, no?, amb el qual està relacionat del que estem parlant de l'alvocat.
10: Sí, la gent de Sin Oliva està bueno, estem, ja fa, portem anys canviant del cultiu, els nostres cultius, que majoritàriament era la taronja. Avui ja tenim moltes persones ja que s'han passat a l'alvocat. També tenim plantacions d'olideres que cada dia n'hi ha més. Entonces, estem entre l'olidera i l'alvocat, però l'alvocat és un cultiu que està implantant-se prou. I bueno, pues això, pues el dijous passat vam fer un curs de teòrica i divendres va ser un curs de pràctica en un camp d'avocats de Sid Oliva. És un curs que l'ha financiat el Ministeri, Conselleria, i l'hem aconseguit a través d'ALBA, l'Associació Valenciana d'Agricultors. És un curs molt complet, han vingut ponents que nosaltres ja coneixíem, perquè aquest curs ja és la segona volta que el fem, si no li va. Parles amb gent que està tan enterada de lo que parla, dona gust d'escoltar. I nosaltres hem tingut aquesta sort de que vingueren persones d'aquesta índole. I, bueno, pues això, el curs ha tingut un èxit, però, clar, és un curs que té l'aforo limitat. A veure, màxim eren 30 persones. I nosaltres hem aportat 15 persones d'Oliva i Ava ha inscrit a 15 persones més. És a dir, que era un curs molt limitat. Però, clar, és un curs molt complet i un ponent no pot controlar més de 30 persones. És impossible. I més, persones que són llauradors, que tenen moltes inquietuds, volen fer moltes preguntes, volen saber-ho tot i no deixen avançar. Però és així, sempre és així. El llaurador és molt, molt inquiet i molt insegur i, bueno, i vol saber-ho tot. Entonces, més de 30 persones és complicat. Jo he assistit a molts cursos d'estos i arriba un moment que es complica la cosa. Però molt contents estem. Sí, hem fet molts cursos ja en web i sobretot que els cursos que estem fent són gratuïts per a el subcatà. I són cursos que si tingueren que financiar, pues valen diners, saps? A veure, nosaltres estem fent cursos també de manipuladors de productes fitosanitaris i enguany ja portem 3, enguany en portem 3 de manipuladors de productes fitosanitaris renovació. Estem parlant de persones, més de 200 persones que han assistit a aquests cursos gratuïts. Si penses que els renovar són 80 euros, doncs multiplica. Ara quan s'acabi agost, segurament farem un curs de manipulador de productes fitosanitaris bàsic, gratuït, també. Ja tenim més de 70 persones inscrites. En fi, que no parem de fer cursos. Jo, sí, el que dic és que a tot aquell que vulgui fer un curs, que s'apunte en el magasin municipal, que vagin allí, que li diguin al cap de casa agrícola, que és Salvador Fuster, que diu, mira, jo voldria fer un curs de manipulador. T'apuntes i fem un llistat. I quan nosaltres aconseguim un curs, avisem a la gent perquè vinguin. Això és així com funciona, perquè jo sé, a cada volta que publiquem alguna cosa, sempre hi ha algú que posa... I això ho ha publicat. Però això, per exemple, este curs no ho hem publicat. No l'hem publicat perquè ja el teníem complet. Que anem a publicar? Anem a fer un curs? Doncs si ja el tenim complet, no cal que ho publiqui. Ho he publicat a tot el passat. I és que és així, no?
9: Sens dubte, i pel que veiem, estan tinguent molt bona acollida aquest tipus de cursos que vosaltres esteu facilitant, com comentes, Enrique, des de l'Ajuntament, i penso que és clau, no?, per a fomentar, com dèiem, l'agricultura, que és un dels sectors que s'està veient més afectats, no?, per deixar a continuació també del projecte familiar, que moltes vegades hem comentat.
10: Sí, i per cert, vosaltres, els cursos que aconseguim, mira, enguany no hem aconseguit dos cursos i una xerrada formativa a través de la Unió Llauradora i Ramadera. Després hem aconseguit altres cursos a través d'ADA. És a dir, que nosaltres estem en contacte amb aquestes organitzacions que són agrícoles perquè estos cursos es dona Diputació a aquestes grans associacions. I són ells els que gestionen aquests cursos. A través d'ells, nosaltres ens beneficiem de que aquests cursos siguin gratuïts a través d'ells i gràcies a ells. És a dir, que tot cau en casa. Som llauradors tots.
9: Sens dubte que sí, Enric. Abans de posar el punt final a l'entrevista, alguna cosa més que t'agradaria afegir al respecte de tot el que hem parlat?
10: Sí, bueno, jo el que sí que voldria dir és que la gent llauradora sempre estem desanimats, sempre els preus, el bono, tots encarits, bueno, que tenim futur. Jo sóc conscient, no hem tingut mai un futur halagüeño en el tema de l'agricultura. Nosaltres sempre l'any que ve serà millor, l'any que ve. Bueno, que no tirem la toalla, que estem ahí, que al final la gent es donarà compte de que el producte quilòmetre zero és el millor, i la gent ha de ser conscient de que tot aquell que és ecologista que diu, no, jo, a veure, els aguacates de Perú són més barats, jo ho vaig a comprar més. No, a veure, siguem conscients de que el que tenim en casa, com en casa, res, i que el porten productes de 15.000 quilòmetres de distància, pues com a que no. Perquè un aguacate maurat així, en el nostre terreno, no té res a veure amb un aguacate de Perú. No res. Simplement això.
9: Pues, Enrique, moltíssimes gràcies de veres per haver estat amb nosaltres. Sempre és un plaer parlar amb tu i a més també de parlar de qüestions, com deien, que tenen a veure amb el nostre medi ambient i amb la nostra agricultura. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
10: Gràcies a tu, Jessica, i a Onda Cero per donar-me veu. És un plaer sempre.
11: Más de uno, con Jessica Cánovas.
12: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, Te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
2: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa Desvens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa Desvens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96-284-2893. Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Nor sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.
13: Cuentan las leyendas de la playa de Oliva que unos gigantes de piedra custodian el secreto del verano eterno.
14: Y el secreto es que el verano eterno se vive aquí. Déjate guiar por los tótems. Desconecta del mundo.

0: 1:34. Seguimos aquí más de uno Saforba y Digna en este viernes 26 de junio y en apenas 16 minutos llegaremos a las 2:10, que es cuando terminará este magazine. Y llegarán nuestros compañeros de Valencia con ese informativo regional. Y después, a las 2:00, llegará Noticias Mediodía con María Hernández. ¿Qué les cuento antes de irnos al informativo regional? Pues que Gandía invertirá 11 millones de euros para la prevención de inundaciones y la mejora de infraestructuras hidráulicas. A las 12:20, en el microespacio informativo, nuestros compañeros de Valencia ya han dado una breve pincelada, pero ahora vamos a escuchar las declaraciones que ha hecho esta mañana el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, también de la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alice Izquierdo. Vamos a escuchar primero a los dos y después también escucharemos la respuesta del coportavoz del Partido Popular en Gandía, David Ronda. Vamos a escucharlos a todos.
1: Així mateix, l'Ajuntament de Gandia, com dia, a través de la empresa mixta Actuacions Ambientals Integrals, anem a destinar 11 milions d'euros fins a 2035 en actuacions de millora estratègica per a garantir el futur hídric de la ciutat i la efectivitat de la nostra resposta davant de les emergències climàtiques cada vegada més freqüents. La Junta de Govern Local aprovarà en aquest sentit este dilluns el programa d'inversions proposat per l'empresa mixta, per el seu Consell d'Administració, i aquest programa d'inversions contempla les següents actuacions. En primer lloc, un nou tanc de tempestes al nord de la platja, junt a l'hotel Tres Angles. Es projecta l'ampliació de les instal·lacions existents amb la construcció d'un nou tanc de tempestes que tindrà una capacitat de 6.000 metres cúbics d'aigua, complementari al depòsit actual, a més de la construcció i remodelació d'una càmera d'emplenat, una càmera de llenado, la instal·lació de nous equips de bombeig o la renovació de col·lectors estratègics. Esta actuació incrementarà la nostra capacitat d'emmagatzemar l'aigua que vinga de temporals i d'aigües pluvials, va a optimitzar el funcionament hidràulic de la xarxa i va a millorar la nostra protecció enfront d'episodis d'inundació en el litoral. La inversió prevista per a este nou tanc de tempestes en Tres Angles, al nord de la platja, és de més de 8 milions d'euros. En segon lloc, ja ho vam anunciar també en aquell moment, pràcticament en el mes de novembre, el sistema d'alerta primerenca enfront d'inundacions, que va començar a funcionar a principis de l'any pròxim. El projecte consisteix en implementar i mantindre una plataforma informàtica avançada de predicció meteorològica dissenyada per a millorar la gestió de les inundacions en la ciutat de Gandia. El seu objectiu, el vam explicar molt clarament en aquell moment, és avisar en antelació de les possibles crescudes del cabal de rius i de barrancs, permetent actuar de manera preventiva, avisar i protegir a la ciutadania. Este sistema funcionarà com una eina de predicció meteorològica i integrarà les dades dels pluviòmetres, les estacions meteorològiques i també el radar de l'AEMET, a més d'incloure sensors de pluviometria i un radar meteorològic propi. La inversió d'aquest sistema d'alerta primerenca front a inundacions serà de 881.700 euros. En tercer lloc, el depòsit a cel obert en la zona de l'avinguda d'Enginyer Navarro Reverter, prop de l'avinguda de la Mar de la ciutat, al costat del Grau. Una zona que sabeu que té, especialment en els últims temporals, problemes recurrents d'acumulació d'aigua quan plou molt. Havíem compromès allí una solució amb els veïns i proposem una infraestructura que farà les funcions de tanc de tempestes amb capacitat per a emmagatzemar fins a 5.000 metres cúbics d'aigua en cada episodi de temporals. El pressupost d'aquest depòsit a cel obert d'aigua és d'uns 825.000 euros. La implantació d'aquest depòsit va permetre reduir el risc d'inundació mentre s'executen les solucions estructurals definitives previstes per al sistema general de drenatge. És a dir, des del govern local ens estem avançant al futur tanc anti-DSU de Mar 2, que no depèn d'aquest govern, depèn de la Generalitat Valenciana, de l'EPSAR, i que continuem i continuarem reivindicant. Però, com és responsabilitat nostra donar solucions, almenys les que estan en el nostre àmbit, este govern municipal torna a donar dos passos al front per a respondre a les demandes dels veïns d'Enginyer Navarro Reverter, que veuen com s'inunden els seus carrers i les seues vivendes cada vegada que plou molt, i mentre no arribi aquesta solució estructural, proposem un depòsit a cel obert que millorarà en molt la resposta que donem en aquesta zona davant d'episodis de fortes pluges. Encara que aquestes dues actuacions són independents des del punt de vista constructiu, els seus efectes hidràulics són complementaris en actuar sobre una mateixa conca de drenatge. Mentre que la primera, la que proposa este govern municipal, permet reduir de manera immediata els efectes d'inundacions mitjançant la laminació d'escorrenties superficials, la segona és la solució estructural i definitiva per a millorar la capacitat d'evacuació de la conca. En quart lloc, la impermeabilització dels col·lectors corresponents a la zona de Kentucky, a la platja. La execució d'aquestes actuacions va permetre millorar el rendiment de la xarxa i reduir molt sensiblement els problemes d'acumulats d'aigua que tenim en la zona de Kentucky. En una primera fase, més de 100.000 euros d'inversió prevista per a la zona del barri de Kentucky en el districte de la platja. També s'ha previst estudiar actuacions en alguns punts que tenen encara problemes d'inundabilitat. Molt clarament, tenim un problema d'acumulat d'aigua en el carrer Timó de Marenys de Rafalcaí. Té una solució més complexa perquè involucra i implica també el clavegueram d'un altre municipi de la nostra comarca, és Daimús, però continuem buscant la solució definitiva als problemes d'acumulats d'aigua que tenen els veïns i veïnes d'este carrer del barri de Marenys de Rafalcaí en el districte de Rafalcaí. D'altra banda, en sisè lloc, també està previst dur a terme millores en la xarxa de proveïment de les urbanitzacions de Martxoquera. En esta primera fase, amb una inversió de prop de 500.000 d'euros, se van a substituir les canonades en els trams més afectats, que estan donant problemes d'avaries i de fuites d'aigua, així com part de la canonada principal que abastix a tota la zona del districte i urbanitzacions de Martxoquera. L'objectiu és pal·liar aquestes fuites d'aigua i els consegüents problemes de talls que està havent en el subministrament i que els veïns i veïnes disposen d'un servei més eficaç que ja no depenga de talls puntuals o de problemes recurrents. Les cinc primeres actuacions són actuacions per a pal·liar els efectes de les inundacions, com heu vist, i la sisena, una infraestructura hidràulica per a millorar el proveïment de l'aigua. Tots som conscients que el canvi climàtic és un fet i que la conca mediterrània és una de les zones més afectades que més patirà les seues conseqüències, també en la vida i en la rutina de les ciutats. En aquest sentit, les pluges torrencials, els episodis de calor extrema o les inundacions, que abans semblaven excepcionals, avui són una realitat cada vegada més freqüent que exigeixen, com hem fet nosaltres, d'una resposta decidida per part de les administracions i dels governs municipals. I l'aposta decidida no solament és en voluntat política, és en fets, i no n'hi ha millor fet que invertir. I no hi ha millor inversió que aquella que va ajudar als barris i districtes de la ciutat a evitar problemes d'inundacions, a evitar problemes cada vegada que plou de manera extrema i en la mesura del possible a reduir els problemes de subministrament que tenim en alguns districtes com Martxoquera. En el cas de l'Ajuntament de Gandia, els fets i la inversió, l'aposta política en definitiva, són més de 40 milions d'euros invertits en dues dècades en tot el cicle de l'aigua, en els col·lectors pluvials i també en les infraestructures hídriques, l'última de les quals, ja ho sabeu, és la del dipòsit del Clot de la Mota. Totes aquestes actuacions van permetre que, malgrat els episodis extrems de pluges, a més freqüents i repetits en la tardor i l'hivern passats, sobretot en octubre i en setembre, Gandia poguera recuperar prompte la normalitat sense haver de lamentar danys personals. En resum, este govern torna a demostrar que no mirem cap a un altre costat, que no mirem de perfil els problemes. Afrontem de cara els reptes i els donem una resposta. En forma, com dic, no solament de paraules, no solament de fets, no solament d'aposta, que també i voluntat política d'un govern. La millor aposta, el millor compromís, les millors paraules, els millors fets se tradueixen en inversions i així van estes. Aquestes inversions del govern municipal, com dia, més de 11 milions d'euros fins al 2035, amb el cronograma d'actuacions que s'ha previst i que aprovarà la Junta de Govern el dilluns per a donar resposta als reptes i als problemes de cadascun dels districtes d'esta ciutat. Tornem a demostrar que no mirem cap a un altre costat, no ho hem fet mai, i que continuarem treballant i invertint en la prevenció de les conseqüències més greus del canvi climàtic, amb l'objectiu final de garantir la seguretat dels nostres veïns i veïnes i millorant la xarxa d'infraestructures hidràuliques de la nostra ciutat.
2: Des del govern municipal treballem per solucionar els problemes de les infraestructures hidràuliques de la ciutat o la seva millora. Ja ho heu vist tant pel que seria la seva capacitat com a la seva eficiència, però també el que volem és donar resposta a les possibles conseqüències del canvi climàtic i fonamentalment pel que fa als riscos d'inundacions davant del creixent episodi de pluges intenses o dels fenòmens meteorològics extrems. Dos paraules són les que ens guien a prendre aquestes decisions, planificació i prevenció. I és el que hem portat fent sempre des que el 2015 arribarem al govern. I sobretot ho hem fet amb els instruments dels que disposàvem. I en aquest cas, jo crec que ja s'han enumerat les inversions que vam aprovar per part de l'empresa mixta, actuacions ambientals integrals, que jo, en certa manera, faig el resum, però són les mateixes. Però és perquè prenguem consciència realment de la quantitat de coses que van a fer-se. El depòsit de tempestes del Tres Ancles, l'anomenem així, diguem Tres Ancles, però segur que és el camp de béisbol que està just allí, serà justament allí baix al subsol, que se suma a la xarxa d'infraestructures preventives d'acumulació i retenció que ja existeixen, el de Pla de la Mata, el de Sant Jordi o el de la plaça Navarra. Este és l'últim dels tancs, podríem dir-ne, del pla director de la planificació dels que s'havien de construir. Les actuacions que bé comentàveu de Navarro Reverter, que van ajudar a minimitzar la inundabilitat de la zona i que estem a l'espera d'aquest tanc antidesbordament, jo crec que ja exigim d'una manera rotunda a la Generalitat Valenciana que se posi mans a l'obra en este fet, perquè l'Ajuntament fa la feina que li toca fer i una inversió econòmica elevadíssima, doncs almenys un que han de realitzar ells, sí que demanaríem, per favor, que se fiquen mans a l'obra. Les actuacions, com no, de millora del rendiment dels col·lectors de Kentucky o el sistema d'alerta primerenca i de predicció meteorològica que ja es va anunciar fa uns mesos, que l'anàvem a fer i que va permetre disposar d'uns instruments predictius doncs, per poder anticipar-nos almenys unes hores, i unes hores que són capdals i importants en l'antelació dels episodis de pluja i poder activar els protocols d'actuació municipal. Ara anem a poder saber, amb diverses hores prèvies, quins acumulats d'aigua van arribar a la ciutat de Gandia i poder avisar a la ciutadania dels riscos que van a tindre. Això és una cosa que hem vist. Jo crec que la Dana ens ha donat a tots la gran lliçó de la vida del que és la importància en la inversió en prevenció i sobretot en alertar a la població. Però també al marge de les inversions que s'han descrit, que va escometre l'empresa pública, vull recordar que venim treballant també amb el doble objectiu de la regeneració mediambiental per un costat i de la prevenció d'inundacions, també en altres projectes que estem executant directament, l'Ajuntament de Gandia, o mitjançant fons europeus o per part d'altres administracions. I em referisc a les actuacions doncs, de regeneració, per exemple, del riu Serpis. És molt evident i la gent, jo crec que la gent de la ciutadania ens ho diu, és molt evident la gran tasca que s'ha realitzat, finançada també i executada gràcies a la bona relació que tenim a la Confederació Hidrogràfica de les obres de neteja del riu Serpis. O, com no, les actuacions en el barranc de Beniapa gràcies al suport de la Fundació Biodiversitat i al Ministeri de Transició Ecològica, que ja heu vist, també jo crec que és molt evident que va des de la capçalera pràcticament de davant del Col·legi Los Naranjos fins al que seria la seva desembocadura. I que sabeu que ara estem fent la fase final de replantació vegetal i altres elements. És que, en veritat, el que comenta aquestes dues obres, perquè estem parlant d'actuacions baix terra i d'actuacions més evident en el que és l'actuació del propi territori. Algunes de vegades són invisibles, d'altres esdeveres que han vingut per a canviar, jo crec, que la imatge fins i tot de la ciutat, però totes tenen una finalitat preventiva. És complicat i entenem que de vegades la gent, quan una obra està molt de temps fent-se i després damunt es fa un parc i una plaça tan bonica, acaba perdent la percepció del que hi ha baix de terra. Igual que moltes vegades no som conscients de quan obrim l'aixeta de l'aigua, tan fàcil com omplir un got, i un no pensa tot el que hi ha darrere de tindre aigua potable o d'encendre la llum i que tingués llum a casa. Tot això no es veu, però tot això és molt important. I de vegades en política les coses importants han de ser molt prioritàries. No sols el que es veu, no sols l'estètica, no sols el que està dalt de terra. I per això era molt important acabar este tanc també del Tres Ancles i tindre tota aquesta infraestructura en el subsol de la nostra ciutat. Senzillament remarcar el nostre compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, però també jo crec que el nostre convenciment en la necessitat d'actuar davant de les amenaces reals del canvi i l'emergència climàtica. La construcció d'infraestructures ens van ajudar a previndre i a minimitzar els impactes que ens comporta i algunes de les quals, pues, torno a dir, semblen invisibles, altres són espais públics, però en aquest cas jo crec que el motiu d'esta roda de premsa d'avui, que ja desenvoluparem convenientment cadascun dels detalls quan siga necessari, perquè són moltes obres i avui un poc les hem explicat totes, però es tractava d'això, anunciar també que van a cometre's, i jo crec que finalitzar també que el proper dilluns s'aprovarà també l'inici de la tramitació urbanística del Pla d'Infraestructures de l'Anella Verda, que, com sabeu, és un document essencial de protecció i divulgació dels nostres espais naturals. De veritat, arriba en un moment idoni, un document que ha anat a Generalitat, que està revisat, que té totes les garanties legals i que en tot aquest conjunt que acabem d'aprovar i d'anunciar avui estem donant realment a la ciutat de Gandia, i us ho dic de veres, perquè ens ho diuen allà les administracions a les que anem. Som un municipi pioner dins l'estat espanyol en inversió, en manera d'entendre el territori i la sostenibilitat de les accions del govern. Crec que mostra també és els reconeixements constants que tenim, els llocs on anem i ens demanen anar a presentar els projectes que estem fent a Gandia, que són exemples per part del Ministeri arreu o com a govern d'Espanya arreu de l'estat.
3: El problema que estem tinguent és que l'alcalde socialista de Prieto ja no és creïble. 7 mesos després compareix davant dels mitjans per anunciar exactament el mateix que ja va anunciar en novembre. Estem parlant de més de 7 mesos. I això no és gestionar. Això és intentar vendre com a novetat el que ha sigut incapaç d'executar. I mentre el socialista Prieto encadena rodes de premsa, Gandia el que continua és patint els mateixos problemes cada vegada que plou. I els veïns estan cansats de titulars i de promeses que mai arriben. El que estan esperant és que l'alcalde socialista, que un alcalde puga resoldre els problemes, no un alcalde que visca de l'anunci permanent. I la realitat és que després de tants de milions invertits, tornen a anunciar noves obres sobre les mateixes infraestructures, perquè les anteriors no han donat el resultat. És el reconeixement del fracàs en la seva gestió. I Gandia el que necessita és un govern que execute, que planifique, que doni solucions, i no un alcalde socialista instal·lat en la propaganda i en la repetició constant dels mateixos anuncis.
4: Más de uno.
5: A Onda Cero, el portaveu de IAE, Moisés Belloc.
6: Depèn de les places que ens donen, però en principi està preparat en 15 voluntaris i 5 gossos. Material de rescat, material sanitari i gossos.
5: Belloc, que ja ha estat al costat de l'entitat en els terratremols de Turquia, l'Equador o Nepal assegura que les primeres 24 hores són claus per a trobar supervivents.
6: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar-se en viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, hi haurà un número altíssim de víctimes.
5: Per cert, el Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar a la població afectada pel devastador terratrèmol registrat a Venezuela. Des d'Onda Cero i el grup A3Media ens sumem a aquesta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bizum al codi 02076 o a través de la web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial en una emergència com esta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
7: La població veneçolana, com dèiem, està visquent a la comunitat seguint amb angoixa i preocupació les notícies que arriben des d'allí després d'aixòs terratrèmols. La informació que estan rebent, tot i ser de primera mà, també és prou confusa, Ramon Pérez.
8: Així ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna. Alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen encara en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
9: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amilcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
8: El centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat. Així, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país.
9: No solo se trata de buscar lo que se haga falta enviar, sino cómo se va a enviar, ¿no? En principio ya se están haciendo las averiguaciones y Cruz Roja se hace cargo de traslado de esas ayudas hacia el país. Y si es así, pues se canalizarán en todas las comunidades, centros de acopio, y luego se les entregará la Cruz Roja para que haga su envío a Venezuela.
7: La Generalitat Valenciana està ultimant també diferents actuacions i iniciatives per a canalitzar ajudes. Ho ha avançat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
10: 58 bomberos, 15 perros con equipos de rescate para tratar de ayudar y colaborar en la situación trágica, terrible, que padecen nuestros hermanos venezolanos, ¿no? A quien enviamos un fortísimo abrazo y todo nuestro cariño y deseos de mejora en estos terribles días.
7: Castelló també s'està volcant amb Venezuela. L'Ajuntament de Castelló i l'Associació de Venezolans han obert una campanya solidària de recollida d'aliments i productes de primera necessitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
11: Serà avui, dimà dissabte, de 5 a 9 de la vesprada en la plaça Maria Agustina. Demanen aigua potable, aliments, productes d'higiene, medicaments bàsics i material de primers auxilis. Els venezolans de Castelló estan impactats per la tragèdia. Lorena Falciatore.
12: Imagínate cómo nos sentimos con tanta desgracia en Venezuela. Venezuela vive una crisis económica, política, social, y ahora le cae esta desgracia también. Mis hermanos venezolanos la están pasando muy mal porque ha sido una tragedia. Estos 27 años han sido de miseria, de odio, de hambre, delincuencia. Ay, no, mira, terrible.
11: A la ciutat de Castelló hi ha més de 3.000 residents venezolans que s'han mobilitzat per a canalitzar l'ajuda humanitària.
7: I l'ONG Farmamundi en la Comunitat Valenciana activa també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari. Està en contacte amb el Consell General de Col·legis Farmacèutics per a subministrar medicaments i reforçar el sistema de salut.
5: Yolanda Anson, portaveu de l'entitat, reitera que la prioritat és rescatar les persones atrapades i atendre la resta de persones afectades.
13: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
5: Este matí la consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha visitat el magatzem d'ajuda humanitària de Farmamundi per a supervisar la resposta humanitària.
7: Les principals associacions de víctimes de la Dana han expressat en un comunicat la seva més profunda solidaritat, diuen, amb Venezuela. Solidaritat, empatia i suport, diuen, entre els pobles constitueixen una força imprescindible per a afrontar l'adversitat. Per cert, que Paiporta, un dels municipis més afectats per la Dana, acull este diumenge una nova manifestació per a reclamar la supressió de l'aforament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
8: La convoquen més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes i els comitès locals d'emergència i de reconstrucció. Serà a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Església de Sant Jordi de Paiporta i serà la primera vegada que la manifestació recorrerà els carrers del municipi al qual es va registrar el major nombre de víctimes mortals.
7: Pensar que la Comissió Mixta Govern Generalitat de la Dana s'ha reunit este migdia per segona vegada, en este cas al Gemesí, a la Ribera Alta, una de les localitats més afectades per aquestes inundacions del 29 d'octubre de 2024. Diumenge es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada amb la qual es vol visibilitzar els drets adquirits pel col·lectiu, però sobretot reivindicar que no es poden fer passos enrere. Els col·lectius reiteren que els drets de les persones LGTBI són una qüestió de drets humans.
5: Afirmen que la modificació de la llei transautonòmica o la reiterada retirada d'ajudes al col·lectiu suposen una amenaça per part de les administracions. Una situació que, segons Gonzalo Carbonell, coordinador del grup Gent Gran de Lambda, està provocant que algunos estiguen viviendo tan por la situación actual.
14: Sobre todo las personas trans, ¿no? Yo, como soy ya una persona mayor, ahora tengo 75 años, yo estos temas pues ya los he vivido en otra época, ¿no? Se puede decir que más que miedo lo que estamos haciendo es como reforzándonos, buscando la unidad, porque tenemos que ser, digamos, enfrentándonos a la realidad.
5: No obstant això, diu que un dels avanços dels últims anys és que les seues reivindicacions estiguen comptant amb més suport per part de tota la societat.
14: A nosotros nos da una fuerza moral muy importante de cara a, bueno, a ver que realmente sí que lo que hemos trabajado durante tantos años pues tiene su peso en la sociedad. Sería una pena que se dejaran algunas personas engañar por las apariencias y se diera una involución después de tantos años de libertad, ¿no?, y de igualdad.
5: A València, l'ANDA va celebrar el passat cap de setmana la seva manifestació de l'orgull i en la resta de la província alguns municipis han organitzat actes reivindicatius estos dies. A Alacant, la celebració d'esta jornada reivindicativa s'ha posposat davant la coincidència a les fogueres i s'ha programat una manifestació per al 18 de juliol, així com diversos actes en les setmanes prèvies, on sí estan celebrant-ho estos dies és en Sant Vicent del Raspeig o Torrevieja. I a la província de Castelló, Almassora han commemorat el Dia de l'Orgull amb la lectura d'un manifest i han dut a terme una jornada de trobada, diàleg i reflexió a Moncofa. També s'han programat diversos actes i s'han hissat banderes de l'orgull en totes les seues platges.
15: En Conforama hacemos nuestras rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
7: El ple del Consell ha aprovat avui el projecte de llei de mesures fiscals de 2026, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Contempla l'arrelament al municipi per a poder tindre accés a vivendes de protecció oficial, concepte distint al que promou Vox, que parla de prioritat nacional. Diu el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que serà este partit, el seu soci, que haja de decidir si aquest arrelament els sembla suficient o no.
10: Este arraigo nos parece que lógicamente debe satisfacer las pretensiones de Vox. No obstante, está abierto todo el proceso de enmiendas para que lógicamente sea el propio partido quien establezca si le parece suficiente o no.
7: El que fa l'hora aixec, cap de setmana estable i assolellat. La EMET parla de temperatures sense canvis o en lleuger ascens. De moment, avui, el termòmetre ha retrocedit respecte a les últimes hores i els núvols estan cobrint part del territori, combinats amb la presència del sol. Ho deixem així, però continuen en Onda Cero. Bona vesprada.
16: La Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
17: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Cómo se sale de una tragedia en un país que ya era una tragedia? ¿Cómo se supera una crisis dramática provocada por un desastre natural cuando el desastre era ya el país en sí mismo, cuando 8 millones de personas necesitaban la ayuda urgente para superar un caos humanitario generado por un régimen corrupto y dictatorial? ¿Cómo se levanta un país derrumbado por dos terremotos cuando el derrumbe de un Estado ha provocado, según la ONU, un éxodo histórico de población y un deterioro insoportable en el acceso a los servicios de salud o a los alimentos? Venezuela se despierta hoy con cifras que engordan la herida irreparable, el daño irreversible ya de 235 víctimas mortales, al que se suma el conteo interminable de desaparecidos, 20.000, y de vidas que aguardan el rescate agónico a varios metros bajo los escombros.
18: Aquí hay tres vivos, aquí hay una señora.
19: ¿Se escuchan?
18: Una muchacha.
19: ¿Están hablando?
18: Bueno, habla para que te escuchen.
19: ¿Cómo te llamas, hermano?
18: Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Ari. Sí.
19: Ari, bueno, hay tres
18: ahí
19: personas.
18: Hay tres. Bueno, ahí está una señora.
19: Sí, aquí adentro hay una señora.
18: Sí, mano, aquí está una señora. Señora, hable para que la escuchen.
17: Suplen los vecinos la falta de material, de maquinaria pesada que no tienen, con el empeño por ayudar, por echar la mano que los hermanos Rodríguez no aportan. Suplen los voluntarios la precariedad de los recursos del Estado venezolano, donde falta de todo y donde todo es opaco. El golpe telúrico de dos terremotos ha hecho aflorar con toda la crudeza

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Comunitat Valenciana es mobilitza pel doble terratrèmol a Veneçuela. Són molts els professionals valencians experimentats en rescats que viatgen ja cap allà, mentre ací a casa són també moltes les iniciatives solidàries amb el poble veneçolà. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La polèmica d'avui divendres passa per les nòmines del professorat, que segons el sindicat STPB sembla que venen amb errors pel que fa als dies treballats a la vaga, i el temps de l'entrevista el dediquem a l'orgull LGTBIQ+. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La població veneçolana que viu ací a la comunitat segueix amb angoixa i amb preocupació les notícies que arriben des d'allí després dels terratrèmols. La informació que estan rebent és de primera mà, sí, però també és prou confusa. Ens ho explica Edgardo Díaz, que és el promotor de la Casa de Veneçuela a Paterna i amb qui hem pogut parlar ací a Onda Cero. Alguns han pogut confirmar la mort dels seus familiars, mentre altres es mantenen en eixa llarga espera de qualsevol notícia.
2: Hemos recibido información de familiares que ya tienen información de sus familiares que han fallecido, otros que permanecen desaparecidos. Amílcar Bermúdez, que nos acaba de llamar y nos acaba de informar de que la parte de su familia, de su esposa, falleció, ya están confirmados, pero aún sigue desaparecido su hijo mayor, lo están buscando.
1: Ens explica que el centre comercial Las Américas de Torrent està funcionant com a central de la solidaritat ací, encara que l'Associació de Veneçolans a la Comunitat demana esperar una miqueta fins a concretar més específicament què és el que es necessita i, sobretot, com ho transporten fins al país. L'ONG Valenciana, Intervenció, Ajuda i Emergències, Viatge ja cap allà, formarà part del dispositiu especial del Ministeri de Defensa. El seu portaveu, que és Moisés Belloc i que ha estat ja en emergències similars, com ara, per exemple, els terratrèmols de Turquia, l'Equador o el Nepal, Moisés Belloc assegura que les primeres 24 hores són clau per a trobar supervivents.
3: Quan més temps tarden a plegar, menys probabilitats de trobar-se en viva. En aquest moment encara, però conforme va retrasant-se, cada volta és més complicat. Sí, és molt greu. Per tant, hi haurà un número altíssim de víctimes.
1: L'ONG Farmamundi ha activat també la seva resposta d'emergència per a enviar material sanitari a Veneçuela des del seu magatzem al Parc Tecnològic de Paterna, a l'àrea metropolitana de València. Yolanda Anson, portaveu d'esta entitat, reitera que la prioritat és rescatar a les persones atrapades i atendre a la resta de persones afectades.
4: Estamos coordinando el posible envío de medicamentos esenciales, de material sanitario y kits de traumatología para atender esta crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Estamos en contacto directo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la Generalitat Valenciana, para coordinar una posible respuesta humanitaria.
1: La Generalitat destinarà 500.000 euros a ajuda humanitària urgent per al país. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, coordina amb entitats socials i ja resposta institucional i fa en este sentit una crida per a que les persones que vulguin realitzar donacions ho facin només a través de canals segurs i que consulten així la guia que impulsa la coordinadora valenciana d'ONGD, que inclou un catàleg específic d'organitzacions fiables.
5: Estem parlant amb les autoritats locals per veure quina ha sigut la magnitud de la catàstrofe, per veure quines són les necessitats més reals que ens estan traslladant, i això ho anem a coordinar.
1: El Comitè d'Emergència Espanyol també ha activat els seus protocols d'actuació per ajudar la població afectada per este devastador terratrèmol, devastadors terratrèmols en plural registrats a Veneçuela. Des d'Onda Cero i des del grup A3 Media ens assumem a esta iniciativa per a donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com ara aigua, aliments, refugi, atenció mèdica o sanejament. Podeu col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 o a través del web comitéemergència.org. La nostra ajuda, diuen, és essencial en una emergència com esta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. Són ara les 7 i 25 minuts de la vesprada. Estem en directe així a Onda Cero en la Comunitat Valenciana. Demà dissabte serà la manifestació Mazón a la presó, corresponent a este mes de juny. Serà a Paiporta, però abans, avui, el Gemesí, a la Ribera Alta, ha acollit la segona reunió de la Comissió Mixta de la Dana pactada entre Govern Central i Generalitat. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reivindicat els 9.600 milions d'euros que, segons assegura, el Govern Central ha dedicat a la reconstrucció fins ara. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, critica el ritme que duen aquests treballs.
6: Como los ERTE para preservar las personas su puesto de trabajo, como los fondos directos a las empresas, como las ayudas también a las familias, como los planes de empleo, Valencia vuelve a ser una provincia motora en lo económico y estar por encima de la media del conjunto del país.
7: Que la Confederación sí que ha hecho trabajos, asegurar taludes y obras de emergencia de los cauces, pero es cierto que la ejecución de las obras importantes que nos den seguridad para evitar riesgos también están muy lentas.
1: Diumenge será el Día del Orgull LGTBIQ+. Rafa García López és vocal de Cultura de Lambda, que és una de les principals entitats que representen el col·lectiu així a la comunitat. Rafa, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
1: En quin moment ens trobem, Rafa, ara mateix pel que fa als drets LGTBIQ+? Quina anàlisi podem fer este 2026?
8: Pues un momento de aviso y yo diría que de peligro. Hay muchos intentos de hacernos volver a los márgenes, de hacernos retroceder, de cuestionar derechos y actitudes que ya estaban o pensábamos que estaban súper consolidados y muy aceptados. Y esto se engloba en nuestro lema de este año, que es por tus derechos actúa. Es decir, tenemos que volver a alzar la voz, que no se nos haga retroceder ni volver a los márgenes de ninguna de las maneras.
1: Parlaves, Rafa, de retrocesos de derechos. ¿També así a la Comunitat Valenciana?
8: Hombre, el planteamiento, replanteamiento de la ley trans que hemos tenido que al final recurrir ante el Constitucional, de la revisión de por parte del gobierno autonómico, habla de un intento de volver a visibilizarnos y a obstaculizar y impedir la vida normal de una persona por ser quien es. Eso es un claro retroceso. En los presupuestos futuros inminentes para el año que viene se ha quitado cualquier término, se nos engloba en diversidad y se ha quitado cualquier referencia al colectivo como tal, que ya creíamos y que se dice que somos el primer país de Europa en derechos LGTBI, y de repente tienes en comunidades donde se está replanteando esa vida, ¿no?, a través de la ley. Entonces sí que hay un retroceso, sí que hay un intento de retroceder.
1: I quina diries, en este sentit, que és la reivindicació més urgent, el que caldria escometre com abans millor en termes de drets LGTBIQ+?
8: Pues aceptar de una vez por parte de la derecha y de la ultraderecha que existimos, que estamos, que somos, que nos manifestamos, que pedimos, que exigimos y que por lo tanto tenemos esos derechos, porque estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de derechos que no tengan que ver con lo más propio humano, que es que somos quienes somos, existimos y queremos que se nos deje en paz y que se nos deje de cuestionar.
1: Diumenge, com dèiem, Rafa, serà el Dia de l'Orgull. Hi ha programats molts actes festius i reivindicatius a tot el territori per aquest dia i també per a les setmanes vinents. La gran manifestació de València va ser el cap de setmana passat i ara heu presentat des de l'AMDA una queixa davant el síndic de Greuges. Per què?
8: El viernes anterior a la manifestación hay una reunión con las partes implicadas que van a desarrollar la manifestación, no había problemas, y contemporáneamente, al mismo tiempo, la alcaldesa estaba diciendo que se habían adelantado unas obras. Esas obras estaban en la parte central, que en concreto es la calle Colón, de nuestra manifestación. Entonces, esto es una casualidad de mala organización y de incomunicación dentro del ayuntamiento, o se ha debido a otras razones, porque lo que ha provocado es que la marcha fuera un pelín más insegura, porque la calle estaba abierta, estaba levantada, con adoquines, porque parecía que había una intención de invisibilizarnos, poniendo incluso plásticos que cubrían los andamiajes. Entonces le hemos preguntado al síndic si esto es normal y si es de recibo que se nos haya hecho esto. La pregunta es, ¿ha habido aquí una mala gestión administrativa? ¿Ha habido una mala intención? ¿Qué ha ocurrido? Y que sea el síndic el que conteste y que investigue qué es lo que ha pasado.
1: Rafa García López es el vocal de cultura de Lambda. Gracias, Rafa, por agafar la telefonada de Onda Cero.
8: Gracias a vosotros por darnos voz, que es lo más importante en este momento para la comunidad LGTBI.
1: Torna a haver polèmica amb la vaga educativa de fa unes setmanes. El sindicat de l'ensenyament STPD afirma que Conselleria ha descomptat a alguns professors més dies de sou dels que realment feren vaga. Asseguren fins i tot que Conselleria ha computat alguns dies de treball de serveis mínims com si foren dies de vaga. El coordinador d'acció sindical de l'STPD, Marc Candela, avança que presentaran reclamacions.
9: Nosaltres ara anem a posar en marxa una campanya de reclamacions per a que aquest professorat es descompte els dies que realment han estat de vaga, no la resta de dies, òbviament. Val? I ho traslladarem també a la conselleria per a que siga diligent a l'hora de no aplicar descomptes en els dies que no correspon.
1: La Generalitat prorroga fins a cap d'any les reduccions temporals de tarifes en serveis públics de transport que són competència de la Generalitat. És a dir, per exemple, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló, la pròrroga manté la gratuïtat temporal per a la població infantil fins als 14 anys, un descompte del 50% en els títols destinats a joves i una reducció d'almenys el 40% en els abonaments i títols multiviatges. Mantenen també els títols gratuïts dirigits a les persones empadronades en municipis afectats per la Dana. I atenció a això, canviem radicalment de tema. L'Associació Nacional de Gelaters Artesans, que té seu a Alacant, ha creat el gelat de la Roja, la selecció espanyola de futbol, amb motiu del Mundial que està celebrant-se al Canadà, als Estats Units i Mèxic. El Grammy d'Artesans proposa un gelat de frambuesa i de mango per a donar color a la bandera, amb un toc cruixent de pistacho. Ens heu conta, des d'on d'acero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, se trata de un lienzo en el que se puede añadir casi todo, según nos explica el presidente de la asociación, Mario Masía, desde su obrador en San Vicente del Raspeig. Un helado artesano de crema de yogur y chocolate blanco con el añadido de frambuesa y mango y ese toque crujiente del pistacho manchego tostado.
11: Cada vez estamos haciendo diferentes tipos de acciones y obviamente conforme vaya la selección llega a la final, pues lanzaremos otro helado que se va a llamar el helado gol, seguramente. ¿Vale?
10: El helado gol por el momento tiene una receta secreta, pero ambas propuestas estarán disponibles en las más de 1000 heladerías artesanas que tiene la asociación, preferentemente aquí en la Comunidad Valenciana, pero también en Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares.
1: Esta vesprada comença una nova edició, la d'enguany, del festival Big Sound, que se celebra per primera vegada al Parc Central de Torrent i no així a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, un canvi motivat per eixa sentència judicial del soroll del veïnat. L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assistit avui a l'obertura del lloc de comandament avançat des del qual es controlarà la seguretat del recinte.
12: Possiblement estem parlant de 15 milions d'euros, el que és aquest impacte econòmic. Ja s'està produint perquè en aquestes setmanes prèvies això tenim al voltant de 1.000 treballadors que estan així en este recinte i en Torrent dormint, menjant, comprant i a banda tindrem estos dos dies en aquest impacte econòmic que per a molts elements de restauració han reforçat les nostres neveres, han reforçat tot el personal.
1: I un apunt abans d'anar amb la crònica esportiva, un apunt dels tribunals. L'Audiència d'Alacant ha condemnat un home a 22 anys i 4 mesos de presó acusat d'abusar sexualment de dos menors de 16 anys, filles de la parella que en aquell moment era la seva parella. Com dèiem, també li imposa la mesura de llibertat vigilada una vegada complisca la pena de presó durant 10 anys, segons consta a la sentència. Les dues germanes arribaren així quan tenien 10 i 8 anys per a viure amb sa mare. Anem ja amb els esports, anem amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
13: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: En una vesprada a la que tornem a parlar de València Bàsquet.
13: Sí, perquè celebracions i comillats en València Bàsquet, Jan Montero ha reconegut en una entrevista a la Lliga ACB que el partit davant el Barça va ser l'últim partit amb València Bàsquet.
14: Bueno, yo creo que este ha sido mi último partido con el Valencia, honestamente, pero sumamente orgulloso de todo, ¿no? He demostrado, yo creo que el amor por el club, muchas personas dudaban de que se quitaban, no sé qué, no sé cuánto, pero yo respeto mucho más el deporte, el baloncesto. Creo que el deporte del baloncesto se merece un respeto y cuando tú respetas el baloncesto, te recompensa.
13: I no sols Jan Montero, perquè Branco Badio s'anirà també a Panathinaikos. Tenia contracte fins al 2029, però abandonarà també València Bàsquet. El Vila-real presenta la seva campanya d'abonaments per a la propera temporada. Hola, Víctor Fran, bona vesprada.
15: Què tal? Bona vesprada. I amb l'objectiu d'arribar de nou als 20.000 abonats, el Vila-real ha presentat aquest matí la seva campanya d'abonaments de cara a la propera temporada, que vindrà marcada per les obres en l'estadi i la ceràmica que es produiran al llarg de tot aquest estiu. A més, el Club Deportivo Castellón ha presentat aquest matí dos nous amistosos de pretemporada davant del Sabadell el 18 de juliol en la Ciutat Esportiva del Castelló. Davant del Girona jugaran el 29 de juliol en terres catalanes.
13: Gràcies, Víctor. I l'Els prepara també la seva campanya d'abonaments. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
16: Buenas tardes, Edu. El Elche prevé presentar su campaña de abonos la próxima semana con una ligera subida de precios en esta segunda campaña consecutiva en primera división. En el plano deportivo, últimos días de vacaciones, el próximo miércoles toca volver al trabajo a las órdenes de Martín Anselmi. Está fijado el inicio de la pretemporada con las pruebas médicas y físicas.
13: Gracias, Felipe. Eso es el que ya al món del esport, Ramón.
1: Molt bé, gracias. Una temporada més, Edu.
13: Adiós.
1: Un respir tèrmic hem tingut avui divendres, màximes prou més frenades que les dels últims dies, caloroses, sí, però no tant com en jornades anteriors, encara que recuperaran i tornaran a pujar el cap de setmana, que es preveu estable i assolellat. Així està la Comunitat Valenciana a 26 de juny de 2026, últim dia d'esta temporada en què orientem la brújula des d'ací, una temporada frenètica amb la dimissió de Carlos Mazón i l'arribada de Juanfran Pérez Llorca, coincidint amb el primer any de la Dana. 20 anys es compliran ara en uns dies de l'accident de metro a València. El juí i condemnar l'exministre socialista valencià José Luis Ábalos, però també el bon ritme de l'economia amb la reducció progressiva de l'atur. Frenètic serà també el curs que ve, tindrem eleccions autonòmiques i municipals, veurem si també generals. Es compliran 2 anys de la Dana i continuarem molt pendents, de ben segur, de la crisi de la vivenda, especialment entre els més joves, o de les pèrdues econòmiques del camp. Tornem, si res no canvia, a partir del 31 d'agost. Bona vesprada, bon cap de setmana i molt bon estiu.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
19: Tú eliges.
18: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
19: Todo
18: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
19: Y no te pierdas nada.
20: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
21: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
22: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96 284 2893.